0: Albert Casas és el president de la Federació de Càmpings de Barcelona.
1: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior. La previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
0: Unes dades que en general conviden a l'optimisme i que fan pensar que serà un agost de rècord pel turisme a Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'acomiada del curs polític mostrant el seu compromís per aconseguir una educació i una mobilitat d'excel·lència a Catalunya. El cap de l'executiu es prepara per entomar la segona part del seu mandat amb la polèmica de l'informe PIS a l'horitzó i amb el repte d'aconseguir un nou model de finançament autonòmic. Lorena Enns, bon dia.
3: Bon dia. El president de la Generalitat marxa de vacances descartant remodelacions en el govern i tancant files de nou amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després del desgavell de l'informe PISA. Salvador Illa reconeix que les coses no han anat bé, però continua sense aclarir per què fins a un 23% dels alumnes van quedar exclosos de les proves. Assegura, això sí, que un cop finalitzi la investigació es depuraran responsabilitats.
4: Jo estic satisfet de totes les persones que en formen part del govern. Les coses no són senzilles. Jo que els demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és, escolta, resol.
3: El president també s'acomiada del curs sense aclarir com pensa evitar que els docents tornin a la vaga a l'inici del curs. Un curs que vindrà marcat per la reforma del model del finançament, un dels reptes que Illa situa com a prioritaris.
4: Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença a veure de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui.
3: En una roda de premsa de balança triomfalista, el president ha aprofitat el valor d'oxigen que li donen els pressupostos per trepitjar l'accelerador de les inversions. L'executiu licitarà només el 2026 1.400 milions d'euros, el doble que el 2022. Enmig de l'onada de calor, el president també ha anunciat ajuts de 15 milions per fer franges contra els incendis.
2: Illa fa balanç i també l'oposició. Helena García, bon dia.
5: Socis inclosos, bon dia. L'oposició en bloc creu que Illa ha fet un exercici de negació de la realitat. El principal, Esquerra, lamenta falta d'autocrítica davant d'una gestió que retreu no és per tirar coets. Ell emplaça a afrontar una reestructuració del govern i les polítiques al setembre, Capella.
6: Hi ha coses que el govern no van bé i cal que actuïn.
5: Més durs, els comuns, el BIAC.
7: Entre l'optimisme i el triomfalisme n'hi ha un abisme.
5: El que no treu que republicans i comuns mantinguin el seu suport a Illa i la pressió perquè compleixi els acords. Mentre Junts i PP veuen el president ancorat en la propaganda, Vergés i Roldán.
8: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica.
9: Lo que tenemos es a Salvador Illa en el país de las maravillas.
5: La CUP nega que hi hagi normalitat a Catalunya, Castillejo.
10: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri.
5: Amb el fiasco de PISA, el conflicte educatiu i dels metges, el col·lapse d'infraestructures i les incidències a Rodalies, en el balanç de l'oposició, només el PP català reclama Illa eleccions.
2: I us parlem ara d'Acció Climàtica. És el videojoc creat per un equip de la Universitat de Barcelona per informar de manera lúdica tant a la ciutadania com als professionals de la salut de l'impacte de les constants onades de calor que aquestes poden tenir en les persones amb malalties cròniques. De moment, versió web, però també estarà disponible una aplicació a Navanyeres.
11: Acció Climàtica és un videojoc que s'estructura en 5 missions, cadascuna lligada a les malalties més afectades per les glopades de calor continuades i que són les que presenten més visites a urgències i al CAP i més ingrés hospitalari. Parlem de les malalties respiratòries, metabòliques, neurològiques, cardiovasculars i salut mental. I amb el joc, a través de l'animació, es formula preguntes i ofereix explicacions de casos perquè ens siguin útils si tenim familiars amb aquestes malalties, però també com a recordatori als professionals. Doctor David Almau.
12: Si tu veus una persona que pateix una malaltia cardiovascular i pren diurètics, la vigila molt perquè el medicament diurètic fa orina més, podria comportar-li una deshidració important i una descompensació de la seva malaltia cardiovascular. Aquestes coses que semblen molt òbvies, moltes vegades el mateix professional no n'és conscient, senzillament no hi pensa.
11: Una activitat lúdica amb relat pedagògic per protegir les persones més vulnerables.
2: En esports, el Barça perd el primer amistós de la pretemporada davant el Birmingham. El partit va acabar amb empat a dos i els blaugranes van caure a la tanda de penals. Debut de Adeyemi i bona actuació de Hamza Abdelkarim. I aquesta tarda a les 4 serà el torn de l'Espanyol, segon amistós contra el Middlesbrough. I es disputa el trofeu Costa Brava Girona-Arsenal a les 8 del vespre. També de segona divisió destaquem l'amistós entre el Sabadell i l'Andorra. I en ciclisme, primera etapa del Tour de França, 138 quilòmetres amb sortida i arribada a Lausana, Suïssa, menció especial per Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat debuta en una ronda gala.

És la veu de Sílvia Pérez Cruz que anit va inaugurar el festival Jardins de Terra Mar de Sitges. La cantant i compositora nascuda a Palafrugell ha presentat el seu darrer disc, Hora la Bisal, però també ha recuperat grans èxits com Hierba Buena, Poema de Set o Gallo Negro. Amb Sílvia Pérez Cruz ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon dissabte.